0: Deme, deme.
1: A veure, no podem perquè la família diriti otorori. El dret d'autor. Però farem així.